Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre e-mail radioset@gmail.com. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.